0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: that way.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Elena.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors. Copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatat de festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
1: Imagina Ràdio,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: El Perelló s'encén! Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
4: tastet de tambors,
5: cercavila,
4: assaig obert,
5: vermut musical.
4: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
4: són boig versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
5: No t'ho perdis.
4: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
4: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
7: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
4: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
4: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
2: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
2: cercavila,
1: assaig obert,
2: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
2: I per acabar la festa,
1: són boig versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
2: No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
2: Festa Jove 2026.
1: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Imagina Radio.
1: I will survive.

0: σου d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sempre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
2: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
1: tastet de tambors,
2: cercavila,
1: assaig obert,
2: vermut musical.
1: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
2: I per acabar la festa,
1: Somboig, versions DJ Torralbo i DJ

0: 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Barbra Streisand.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis! Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Imagina Ràdio.

0: Major.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatat de festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
4: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
3: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin verà.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
3: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
3: cercavila,
2: assaig obert,
3: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
3: I per acabar la festa,
2: Som Boig versions DJ Torralbo i DJ de Pueblo.
3: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
3: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
4: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models sub d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: El Perelló s'encén! Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
6: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
5: tastet de tambors,
6: cercavila,
5: assaig obert,
6: vermut musical.
5: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
6: I per acabar la festa,
5: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
6: No t'ho perdis.
5: No t'ho perdis.
6: Festa Jove 2026.
5: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
7: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
5: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
4: tastet de tambors,
5: cercavila,
4: assaig obert,
5: vermut musical.
4: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
5: I per acabar la festa,
4: són boigs versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
5: No t'ho perdis.
4: No t'ho perdis.
5: Festa Jove 2026.
4: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
6: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

everyone.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market. Moments que fan estiu.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
4: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
3: tastet de tambors,
4: cercavila,
3: assaig obert,
4: vermut musical.
3: A la nit, gran trobada de xarangues, bateig de foc, trobada de correfocs.
4: I per acabar la festa,
3: són boigs versions
4: DJ Torralbo
3: i DJ de Pueblo.
4: No t'ho perdis.
3: No t'ho perdis.
4: Festa Jove 2026.
3: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Diumenge 26 de juliol a les 11 del matí al convent de Sant Salvador, 11a edició de Delta Chamber Music Festival, Carrusel, concert Colors. Copa de vi amb les vinyes del convent i entrada 5 euros. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament o a ebreticket.cat. Crepuscle, cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
5: Imagina Radio.

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Gaspatxo de Síndria. Cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja. Rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
8: Imagina Ràdio.

0: σου. D'avui i d'ahí. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Per Sant Jaume, la Festa Major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatada, festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una Festa Major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
5: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la NAM Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. Anam Experience Market. Moments que fan estiu.
1: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
3: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
3: cercavila,
2: assaig obert,
3: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
3: I per acabar la festa,
2: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
3: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
3: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio 103.9.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Busques el millor pla d'aquest estiu? Apunta. Del 31 de juliol al 2 d'agost arriba la Nama Experience Market a Rossell. 3 dies de mercat, food trucks, show cooking i activitats. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix d'un entorn únic a plena natura. I a l'escenari, la millor música amb Cat Versiono, Los Chicos, Guillem Mayo, Aurins i el grup revelació del moment, Siderland. A Nama Experience Market, moments que fan estiu.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: El Perelló s'encén. Arriba la Festa Jove 2026, celebrant 30 anys de música i foc.
3: Aquest dissabte, des de les 10 del matí,
2: tastet de tambors,
3: cercavila,
2: assaig obert,
3: vermut musical.
2: A la nit, gran trobada de xarangues, batets de foc, trobada de correfocs.
3: I per acabar la festa,
2: són boig versions DJ Torralbo i DJ De Pueblo.
3: No t'ho perdis.
2: No t'ho perdis.
3: Festa Jove 2026.
2: 30 anys fent vibrar el Perelló amb música, foc i tradició.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Per Sant Jaume, la festa major es viu a la Torre de l'Espanyol. Tardes i nits de ball, sopar popular, curses de natació, correfocs, activitats infantils, xocolatat de festa jove i el gran carnaval d'estiu. Una festa major per a totes les edats. Fins al 26 de juliol, vine a viure la festa a la Torre de l'Espanyol. Consulta el programa complet a torredelespanyol.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Aquest dissabte, vine de vins a l'Ampolla. Passeja a la vora de la mar degustant vins de cellers de Gandesa, Corbera d'Ebre, Batea i Montsant i gastronomia local. Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al carrer Vista Alegre, vine de vins a l'Ampolla.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir-se bé.
2: Ahí vamos.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

Gasó, d'avui i d'ahir. La millor música per sentir

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.